0: caixa.net.
1: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
2: Nueva cala secreta, nuevo plan improvisado, nueva escapada en parejita. Benditas novedades del día a día. Nueva gama SUV de Kia, desde 99 euros al mes. Adaptados a un mundo que no deja de sorprendernos. Consulta condiciones en kia.es.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ven a Marcus Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com.
5: Reconectar amb el comerç depèn de tu. Ara ho pots fer a jocompreoliva.es, el nou aparador virtual en el que podràs reservar productes i trobar ofertes a qualsevol hora sense moure de casa. A més, estaràs donant suport al nostre comerç. Segueix-nos a les xarxes socials de Jo Compre a Oliva. Ara, més que mai, compra al comerç local. Regidoria de Comerç, Mercats i Consum. Ajuntament d'Oliva. Col·labora Associació de Comerciants d'Oliva.
6: Onda Cero Gandia, 104.0 FM.

0: y este fin de semana, concretamente el sábado. Esto es ya para ir abriendo boca. Pasacalle del Tío de la Porra. Será este sábado, 25 de julio, a las 8:30 de la tarde, por el Paseo Marítimo de Neptuno. Saldrán de la calle Castilla y León, de la calle Castilla y Leo. Esto ya es un pequeño apunte, pero mañana les comento más cositas. Y ya saben que pueden encontrar toda la programación en la página web visitgandia.com y también se la pueden descargar en formato PDF.
1: Más de uno.
2: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, és important prendre una bona decisió. Recorda que pots estudiar prop de casa, amb qualitat i amb totes les oportunitats. Al campus de Gandia, de la Universitat Politècnica de València, la millor universitat tecnològica d'Espanya. Al campus de Gandia pots formar-te en àrees de gran projecció professional. Tria entre el grau en Ciències Ambientals, el grau en Empresa i Tecnologia Digital, el grau en Tecnologies Interactives, el grau en Comunicació Audiovisual o el grau en Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, so i imatge. A més, el campus ofereix una important oferta de dobles graus i màsters. Pensais per adaptar-se a les teues inquietuds i ajudar-te a construir el teu futur professional. Informa't, consulta tota l'oferta acadèmica a la web del campus de Gandia i estigues atent a les dates de preinscripció. Prepara't amb els millors, prop de casa i dona el primer pas cap al teu futur. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
3: Para hacer la compra bien hay que ir a
1: Carrefour Gandía te informa que este verano permanecerá abierto hasta las 23 horas.
3: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
4: Comienza la nueva temporada en EBB Muebles. Dale a tu hogar ese toque especial con sofás, dormitorios, comedores y artículos de decoración que harán brillar cada rincón. EBB Muebles, tu casa, tu estilo, tu mejor elección. Te esperamos en nuestras tiendas de Daimús y Grau de Gandía. EBB Muebles, vive la nueva temporada con estilo y confort.
5: Casa Tere está abierto de martes a domingo. Te esperamos al mediodía y también por las noches. Recuerda, solo cerramos los lunes. Vuelven los almuerzos de jueves a domingo para empezar el día con el mejor sabor. Además de nuestra carta y exquisitos arroces, tenemos nuestros platos especiales. Martes, arroz caldós anfesol sin apps. Miércoles, puchero. Jueves, arroz al forn. Todos servidos en caldero o cazuela. Disfruta de la auténtica cocina casera, arroces y mariscos frescos de la Lonja de Gandía. Restaurante Casa Tere. Paseo Germanías 81, Gandía. Reservas en el 661-027-300.
6: En Hola Wifi tienes fibra óptica de 1 GB por 25 euros al mes. También fibra de 10 GB. Internet por antena para casas de campo con velocidades de hasta 1 GB. Telefonía móvil y televisión. Infórmate llamando por WhatsApp al 635 30 30 30 o en holawifi.net.
7: ¿Sabes qué es Agenda 365? En agenda365.es tienes la agenda más completa y actualizada a tu disposición. Cartelera de cine, música, teatro, exposiciones.
8: Tú eliges.
7: Agenda Kids, guía de restaurantes, eventos en streaming y momentos inolvidables. Consulta toda la información de la comarca de la Safor a través de nuestro completo buscador o selecciona un lugar para ver su programación completa.
8: Todo
7: a solo un clic de distancia. Entra en agenda365.es y no te pierdas nada.
8: Y no te pierdas nada.
9: En la calle Formentera número 3 de la playa de Gandía nos vas a encontrar. Somos Tasca Manduca. Te ofrecemos un sitio acogedor, fresquito, con un excelente trato y a un precio competitivo. Los arroces y platos tradicionales de la cocina valenciana son nuestra especialidad. Tasca Manduca posee además una amplia carta sin gluten y está abierto todo el año. Tasca Manduca. Teléfono de reservas 96-284-0837.
10: No te vayas a...
8: ¿Te gustaría pasar momentos inolvidables con tus amigos y colegas en un lugar preparado para ello?
10: Pues nos vas a encontrar en Denia. Somos Dorian Gray Iris Teatre Pub y disponemos de un local de 500 metros cuadrados con dos salas. En la sala Dorian te ofrecemos conciertos en directo y en la sala Gray los mejores DJs.
8: Además, tenemos terraza con dos plantas y con coctelera abierta de jueves a domingo y en las vísperas de fiestas, con tardeo a partir de las 18 horas. Tu lugar de moda, Dorian Gray Iris Teatre Pub, en la calle Lamar 14, en Denia. Entrada libre.
11: ¿Buscas el mejor precio del mercado en compraventa de oro y joyas? Trisema Joyeros. Pasaje Brumel, esquina La Delicada de Gandía.
12: Reconectar amb el comerç depèn de tu. Ara ho pots fer a jocompreoliva.es, el nou aparador virtual en el que podràs reservar productes i trobar ofertes a qualsevol hora sense moure de casa. A més, estaràs donant suport al nostre comerç. Segueix-nos a les xarxes socials de Jo Compre a Oliva. Ara, més que mai, compra al comerç local. Regidoria de Comerç, Mercats i Consum. Ajuntament d'Oliva. Col·labora Associació de Comerciants d'Oliva.
13: Más de uno.
14: ...42 minutos... ...¿qué tal, cómo estáis amigos y amigas? Supongo que estaréis cocidos como si fuerais pollos al last. Pues bueno, es lo que hay... ...y yo creo, en fin, no, si no me falla la memoria, yo creo que cada año es más virulento esto. Cada año las temperaturas aquí, por lo menos en lo que es la provincia de Valencia, no estamos acostumbrados a tanto día seguido de temperaturas tan altas, ¿no? Yo creo que ya es todo una ola de calor, no son varias. Es una que a veces remite un poquito y al día siguiente o a los dos días caña otra vez. Así que cuando hablemos de cambio climático, haced un favor, no miréis hacia otro lado. ¿Qué es lo que me pasaba a mí un poco con el tema del fútbol? Bueno, vosotros sabéis que yo no es que sea un hincha, ¿no? Ni muchísimo menos. Pues también apoyé, como todo el mundo, a la selección. Pero claro, cuando te ves esas manifestaciones después, cuando vienen 2 millones de personas, se dieron cita en Madrid para dar la bienvenida a la selección. Y no me parece mal. Bueno, si el fútbol ocupa tanto en vuestras vidas, pues no me parece mal. Lo que sí que me parece mal, y esto sirve ya de despotricar, es ¿por qué no hacéis lo mismo cuando se trata de temas de sanidad? O se trata de temas de tan importantes como pueda ser la educación, o cuando ves que vuestros derechos son pateados por algún motivo o por algún partido político, cuando dicen alguna cafrada. O sea que es por eso, por lo único que me mosquea a mí el tema. Bueno, y una vez hecha ya la despotricada, o sea, tenerlo en cuenta, está bien apoyar a la selección, pero está mucho mejor apoyar cosas que no son tan necesarias, como la educación y la salud pública, por no ponerme ahora a buscar más cositas. Bien, damos una vez más la enhorabuena ya en este caso a un buen amigo de esta casa, pero el señor Pere, ¿cómo estás?
15: ¿Qué tal? Contento de sentirte despotricar.
14: Això va dependre de ma abuela.
15: Això és molt sa.
14: Ma abuela renegant i despotricant era la millor, clar, però amb molta
15: això,
14: diferència.
15: Això, els llevantins i els catalans inclosos, vull dir, això ens agrada i ens ajuda.
14: Pues sí, senyor, sí, jo ho considero un poc necessari per a la salut mental.
15: I tant, és que ho és. Sí.
14: Bueno, estem parlant d'un número especial perquè tots els anys feu juliol i agost el feu en un mateix número, no?
15: Efectivament, és un nombre una mica més llarg que el que fem alternatives econòmiques a l'estiu, bàsicament per falta d'efectius, no? Perquè si fossin més gent, doncs intentaríem fer dos números, però com que tothom ja pensa en les vacances i som quatre gats, doncs fem un número una mica més llarg, que serveix per dos mesos, i amb temes que mirem que siguin una mica més lleugers, que no vol dir frívols, una mica més lleugers, d'estiu.
14: Bueno, pues l'economia també és per a l'estiu. Per què digueu això?
15: Bueno, perquè el tema del mes hem fet un tema que tenim una portada molt maca que ens ha fet el Perico Pastor, d'una persona llegint a la platja, o estirada a la platja, esparrutxada a la platja fins i tot, aguantant-se amb el cap amb un llibre del Samuelson, que és un dels històrics teòrics, diguem, de l'economia, però perquè fem un tema del mes de si a l'estiu convé o agrada o convida a llegir els temes d'economia, a llegir els temes, els llibres d'economia, que en algun moment doncs eren bestsellers, sobretot quan hi va haver la gran crisi de l'any 2008, però que ara més aviat sembla que passa com posem a la portada, que el llibre d'economia doncs pot servir per la platja, però més aviat per aguantar el cap, més que per llegir. Segons les tendències del mercat, doncs tota aquesta excitació que hi havia pels llibres d'economia, doncs això ha anat passant bastant, i a la platja, doncs, per l'estudi, la investigació o el reportatge que hem fet, doncs, pel que diuen els editors, doncs quasi tothom prefereix coses més lleugeres de llegir que no pas els llibres d'economia. Bueno, aquest era el tema del mes que fèiem, i per això ens preguntàvem això amb una mica de... Per això deia que eren temes més lleugers, no més frívols, però més lleugers.
14: Bueno, però d'alguna manera, i més en la basca que s'ha fet, jo crec que no és mala, no és mala decisió, no? I a més, jo veig alguns temes per així molt interessants, no? El que és la qualitat no l'heu baixat. Heu baixat, si vols, la temàtica per a que no siga tan, com molt bé dius...
15: Sí, tan feixuc, no?
14: Tan
15: no, però vull dir que
14: sí.
15: aquest tema ja és un repàs també de totes les novetats que s'esperen de temes d'economia de cara al setembre, de temes de bibliografia i de llibres econòmics, i al setembre ens espera, a finals de setembre, que ens en fem ressò amb aquest número i en parlarem a fons en el número de setembre, el llibre nou de la Mariana Mazzucato, que a mi personalment em sembla el més interessant que hi ha en el món de l'economia, el més obert, el més progre, però aplicable, diguem, a la vida real, que implica tot un món interessantíssim del món acadèmic de l'economia progressista, que moltes vegades sembla que hagi perdut la batalla, i en canvi hi ha intel·lectuals i economistes de la talla de la Mazzucato, que tindrà una novetat editorial al setembre, que crec que tenen una potència intel·lectual i acadèmica espectacular, no? I bueno, ja ens en fem ressò en aquest repàs de llibres d'economia per llegir a la platja, o que ens vindran de cara a la nova temporada, i que val la pena tenir controlats, perquè ja et dic, el de la Mazzucato especialment em sembla un llibre d'una gran importància per la magnitud dels reptes que tenim i per lo que suposa d'innovació en el pensament d'esquerres, que no està acostumat, crec jo, a tenir una pensadora amb aquesta tan oberta de mires, sobretot repensant com hauria de ser el sector públic, com hauria de ser l'empresa, tenint sempre la innovació i el bé comú com a elements centrals, i que per tant em sembla superinteressant des de la perspectiva, diguem, acadèmica, intel·lectual, que és la base, és la prèvia per a després poder fer polítiques públiques de qualitat.
14: M'ha cridat molt l'atenció el dossier de la revista, perquè
15: sí?
14: És de veres, crec que està passant-vos a tots, eh? No quiero ser jefe!
15: Sí. Tu dius així amb veu com si fos de nen petit, i jo és un tema que sempre m'ha agradat molt. T'explicaré una xafarderia personal, que és que a mi, quan fa 20 anys, fa més de 20 anys, quan jo tenia 30 i pocs anys, em van fer redactor en cap del diari El País. Hòstia, tothom em felicitava, tothom em deia que guai, que bé, i jo pensava, quin horror! O sigui, amb el que m'agradava a mi escriure, amb el que m'agradava a mi, i algú va decidir per mi que jo havia de fer de jefe. Hòstia, i va ser la pitjor experiència de la meva vida, perquè 10 mesos després vaig dimitir, O sigui que aquest és un dossier que és un homenatge a mi mateix. que ara veig que les tendències de la gent jove van per aquest camí. Que no és per tractar-ho frívolament i dir, oh, és que els joves... Perquè això sobretot és una tendència de la gent jove, no? Que ho analitzem amb xifres, amb dades, li hem dedicat el dossier complet. És una tendència a dir, bueno, jo... La vida també té valor, no és només progressar en l'empresa. A l'empresa jo vull progressar, però vull que estigui alineat amb els meus interessos vitals, i això vol dir que s'haurà de canviar, per atreure la gent jove, sobretot, la manera d'exercir els lideratges. Fins ara els lideratges, els jefes, pues estan acostumats amb una manera de fer d'ordeno y mando, de que lo important, diguem, són simplement els bonus, però en canvi la gent jove diu, no, és que jo vull fer compatible, si accepto ser jefe, vull fer-ho compatible amb la meva vida. Vull tenir un projecte vital que també no hagi d'entregar el 100% de les meves energies a l'empresa. I si he d'entregar el 100% de les energies a l'empresa, doncs prefereixo no ser jefe. O vull tenir que la meva veu sigui escoltada. No vull ser només un executor de lo que em diu el jefe màxim, el propietari o el director. No. Jo, si accepto aquests càrrecs de responsabilitat, de directius, també vull que se m'escolti, vull poder participar, vull que l'empresa tingui una manera de fer més democràtica, vull que l'empresa tingui uns propòsit que tingui un sentit, no només guanyar diners. En fi, són totes unes coses que les generacions més grans veuen com si els joves no volguessin comprometre's, i que, en canvi, em sembla una molt bona notícia que els joves empenyen d'aquesta manera per canviar les dinàmiques habituals de l'empresa, perquè els càrrecs de responsabilitat, que és el que jo em vaig trobar fa 20 anys, que havies de dedicar-te 24 hores al dia a treballar i, a més, no tenies capacitat de decidir com organitzar-te perquè tot et venia imposat de la direcció màxima, doncs, escolta, si volen comptar amb els joves pels llocs de responsabilitat, a la mateixa manera d'exercir els lideratges, el funcionament de l'empresa ha de ser més democràtica, més humana i més compatible amb les vides personals. Per tant, és en aquest sentit que fem el dossier, no com una denúncia o una queixa, que és el que semblava que feies quan imitaves com si fos una cosa de nen petit, una queixa. No. És que el jovent està pujant amb unes idees que crec que milloraran el món. A lo millor soc molt ingenu, eh? Però aquest és l'esperit d'aquest dossier. Explica això.
14: No, a mi me va passar més o menys lo mateix. I és que l'únic pitjor que ser jefe, el jefe absolut, dic, és ser mando intermig.
15: Això és el pitjor de tot.
14: Perquè ahir te'n donen per dalt i te'n donen per baix.
15: Sí, i a més, això, sobretot en el dossier està dedicat no ser el jefe màxim, perquè el jefe màxim, llavors pots dictar tu mateix o pots dirigir tu mateix quines condicions són, sinó aquests mandos intermig que se'ls exigeix moltíssim i que se'ls recompensa molt poc i que, a més, obliguen a fer una entrega, a exigir d'ells una entrega en què ja no hi ha res més a la vida. I això no té sentit, perquè t'entregues amb una causa que no és la teva, perquè al final hi ha un jefe màxim que et diu el que has de fer, quedes malament amb els que tens per sota, perds la vida privada, perds la teva capacitat de tenir una vida pròpia, perds el propòsit, que és el pitjor que li pot passar a un ser humà, perdre el propòsit, almenys en la meva manera de veure-ho, i al final per quatre rals, perquè a sobre no estan ni tan sols ben pagats d'acord amb les responsabilitats que se'ls dona. I això és justament a el que fiquem al foc, el que posem al foc en aquest dossier, com una manera de dir, necessitem repensar les dinàmiques directives de les empreses, perquè això estan pensades per un món que la gent jove no li interessa i menys mal, fantàstic que no li interessi, perquè això no és la millor manera d'abordar les coses.
14: Bueno, i ja per acabar, pareix que Xina s'ha agarrat molt en seriós de la IA, no?
15: És que és el gran tema, no? És el gran tema. Vaya. Sabem tots que això no és una cosa únicament d'un canvi tecnològic, sinó que és probablement una disrupció tecnològica que condicionarà no només tecnològica, sinó política, econòmica, social. I, òbviament, Xina pues, és una potència, és una gran potència que juga a la primera divisió. I té un enfocament molt diferent, té darrere, diguem, tot el pressupost il·limitat i totes les coses il·limitades, diguem, d'un règim dictatorial, i per tant jo crec que està jugant sobretot en aquests moments, perquè la tecnologia, la millor continua sent la dels Estats Units, però està jugant sobretot a fer que el model que està sorgint als Estats Units sigui impossible, diguem, des d'un punt de vista de viabilitat econòmica. Està intentant, almenys aquesta és la meva visió, està intentant arruïnar, traient models que poder no són tan bons, però que són molt bons, que faci molt difícil que totes les enormes, extremadament grans inversions de capital que estan fent els capitalistes americans, doncs no tinguin retorn econòmic perquè tinguin un competidor molt més barat i amb una dinàmica oberta a tothom, no amb la intenció d'ajudar la humanitat, perquè això ve de Xina i per tant difícilment pensen en ajudar la humanitat, sinó a mantenir aquest sistema que és dictatorial, però alhora que faci inviable el model econòmic amb el qual es basa aquestes inversions massives de capital en aquest model privat, que d'altra banda també és extremadament perillós perquè són els Estats Units, una molt poca gent que serien els nous màsters de l'univers, amb un poder i amb un control sobre coses que van molt més enllà de l'economia, que tenen a veure amb coses també, diguem, del pensament i de la societat, de l'organització social, que també és extremadament perillós. Per tant, bueno, estem aquí en una carrera entre titans que la gent com nosaltres, la gent normal, hòstia, fa una mica de por pels dos costats.
14: Està clar que estem més nets que el florer d'una rica. La veritat, tinguem estos tres carquinyols de Estats Units, Rússia i Xina, i que tots tinguin els sistemes polítics que tenen, no crec que per desgràcia avancem res. Una vegada més...
15: Per això tenim Europa, no? Europa que hauria de posar-te
14: les piles. Això m'ho llevat de la boca.
15: Clar, Europa...
14: Ara la reivindicació per Europa es fa més necessària que mai.
15: Sí, la necessitem més que mai i la veig més adormida que mai, de manera que no sé què dir-te.
14: Sí, està clar que estan donant molt per tots els puestos, mos han quedat allà encauats sense anar a cada puest.
15: Per cert, deixa'm aprofitar per explicar que estem fent una sèrie de videopodcasts sobre Europa, els 40 anys després de l'entrada d'Espanya a la Unió Europea, juntament amb la Fundació Catalunya Europa, que és la fundació, diguem, que té el llegat del Pasqual Maragall, i coproduït amb Alternatives Econòmiques, estem fent una sèrie que es diu Europa, quilòmetre 40, per aquests 40 anys que et dic que fa que vam entrar a Europa, en què analitzem els principals reptes de la Unió Europea, fem una taula rodona amb 3 o 4 experts, que la modero jo mateix, i en fem un per mes. Ja n'hem fet 3, en total en tenim previst 6, i el primer el vam dedicar a la geopolítica, que és el paper d'Europa al món, el segon a la transició ecològica i com Europa afronta el repte de l'emergència climàtica, i el tercer l'hem dedicat a ciutadania i drets, que l'acabem de treure, i que tot això, òbviament, és gratuït, és d'una hora cada capítol, en vídeo, i que es pot trobar a les plataformes, diguem, de podcast i també YouTube. Això si busques Europa quilòmetre 40, doncs es pot accedir en aquesta nova sèrie europea centrada en Europa, justament en aquesta línia de dir com li traiem suc, com posem Europa a competir amb aquestes coses rellevants al món i que nosaltres necessitem Europa per no quedar atrapats amb aquests tres amb aquests tres actors que has dit, Estats Units, Rússia i Xina, que Déu ens agafi confessats i depenem d'ells. Per tant, aquest podcast te'l recomano, i aprofito per fer-lo, per recomanar-lo a la teva audiència, que és en català i que és maco.
14: Pues la veritat és que tot el que sona a Pasqual Maragall m'encanta.
15: Sí, jo crec que va ser un avançat en moltes coses i que val la pena seguir aquest llegat.
14: Va ser un visionari, la veritat, en moltíssimes coses. Bueno, pues d'alguna manera, moltíssimes gràcies, com sempre, recordar-li a la gent de que vosaltres viviu de les subscripcions i de la compra directa de la revista, el qual garantix, i m'agrada insistir en aquest tema, en aquests temps que corren, segur que Alternatives Econòmiques no us pillareu mai una fake news, perquè us haig de la meva vida que parleu i comproveu fins a la societat, i això és el camí. Però el millor que podeu fer és o subscriviu o compreu-la en el quiosco o en la llibreria més a prop que tingueu de casa.
15: Així doncs que, exactament.
14: Pere, com sempre, hemorràgies de plaer.
15: Igualment, eh? Moltíssimes gràcies i sort amb aquest calor horrorós. I he d'espotricar.
14: La pròxima d'espotricar m'arreplegarà ja en un motxo.
15: Apa, una abraçada a tots.
14: Una abraçada. Adéu.
15: Bon estiu, adéu.
13: Más de uno.
16: Ni con el gobierno, el expresidente Rodríguez Zapatero insiste en su inocencia.
17: Se va a acreditar porque nadie va a poder decir que hice ninguna sola influencia, ni siquiera que hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, para el rescate de Plusultra. Eso es así, va a ser así, y por tanto tengo una convicción absoluta de mi inocencia.
16: Convicción plena y absoluta, ha insistido, está insistiendo en estos momentos el expresidente del gobierno Rodríguez Zapatero. Todo mi trabajo en análisis relevante añadido fue de consultoría, ni tuve intención ni firmé contrato con ningún otro cliente. Falta el capítulo de la explicación del origen de las joyas encontradas en su caja fuerte de despacho en la calle Ferraz por valor de 1,3 millones de euros.
18: Sobre el futuro judicial del expresidente Zapatero se habla hoy en los pasillos del Congreso, donde hasta ahora continúa el último pleno del curso político. Se debate y vota la senda de déficit y el decreto que amplía las medidas para contrarrestar los efectos de la guerra en Oriente Medio. Durante su intervención para defender su convalidación, el ministro de Economía ha destacado el impacto de las medidas y ha anticipado que el PIB podría haber crecido por encima de lo previsto.
19: Los datos que ya vamos conociendo de los meses de abril, mayo y junio del segundo trimestre indican que el crecimiento de este segundo trimestre también será un dato positivo. Algunos modelos, como por ejemplo el modelo publicado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ya adelantan que el crecimiento en el segundo trimestre puede estar incluso por encima del que tuvimos en el primer trimestre.
18: Protagonista también en el Congreso, Diana Morant, que ayer comparaba un hipotético gobierno presidido por Feijóo con el de Hitler. El PP pide la dimisión de la ministra. Desde Sumar, Enrique Santiago apoya sus palabras.
20: Más allá de la comparación, lo que es cierto es que el Partido Popular ha entrado en una deriva de abrazarse a esa prioridad nacional, que es una concatenación de normas claramente discriminatorias. El Partido Popular empieza a apoyar y a proponer normas que se parecen demasiado a normas discriminatorias que se acordaron en la Alemania de Hitler.
18: Sepan además que los gobiernos autonómicos del PP han plantado este jueves a la ministra Elma Sainz, han decidido no participar en la conferencia sectorial sobre inmigración a la que les había convocado. Lo ha explicado así Ana Dávila, consejera de Familia madrileña.
21: No vamos a participar en esta conferencia sectorial de inmigración porque no vamos a ser cómplices ni vamos a avalar la política migratoria temeraria del gobierno de Pedro Sánchez, que sigue llevándose vidas en el mar y que sigue generando falsas expectativas para muchas personas a las que en muchos casos solo les ofrece un trozo de acera donde dormir.
18: En el exterior, la Comisión Europea ha impuesto este jueves dos multas a Google por un total de 890 millones de euros. Acusa a la compañía de priorizar sus propios servicios en el motor de búsqueda y de impedir que los desarrolladores de aplicaciones móviles informen a los usuarios de forma gratuita de ofertas más baratas al margen de la tienda de Google. Bruselas, Jacobo de Regoyos.
22: Google tiene 482 millones de usuarios en la Unión Europea, así que el Ejecutivo Comunitario está siempre atento a que no abuse de esta posición dominante y ahora ha encontrado dos motivos para multar a la tecnológica norteamericana. 482 millones por dar una visibilidad privilegiada en su buscador a sus servicios como Google Shopping, reservas de vuelos, hoteles, trenes, y 430 millones, que totaliza la histórica multa de 890 millones de euros, por impedir que los desarrolladores de aplicaciones informen libremente a los usuarios de ofertas alternativas fuera de la tienda de Google Play. El gigante tecnológico tiene ahora 60 días para cambiar de política y evitar así la multa.
18: Y el secretario de Estado estadounidense asegura que Irán suplica todos los días a Washington por alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra. Lo ha dicho Marco Rubio en Manila tras su reunión con el ministro de Asuntos Exteriores ruso en el marco de la reunión de cancilleres del sudeste asiático. Diana Rodríguez.
23: Rubio insiste en que Estados Unidos no se puede fiar de un régimen, el iraní, que cambia de opinión, que suplica un acuerdo, pero que acaba poniendo palos en las ruedas. Afirma que Teherán seguirá pagando el precio de prolongar una guerra cuyo coste aumenta cada madrugada. Y es que tras la duodécima noche consecutiva de ataques, las partes siguen sin acercar posturas.
0: Nos llaman todos los días suplicando un trato. Nos envían mensajes a través de terceros países. Incluso países de aquí se me acercaron. Acabo de hablar con los iraníes. Quieren hacer un trato.
23: El jefe de la diplomacia estadounidense se ha reunido con el ministro de Exteriores ruso, que ha rebajado el optimismo sobre una rápida solución de la guerra en Ucrania.
18: Es todo. Más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
1: Antes nos bastaba con esto para pasar una tarde entretenida. Nos bastaba con las canicas, con intercambiar cromos, con hacer el Tour de Francia con chapas, con jugar al churro, media manga, mancotero o mangante, bueno, como se diga. Pero el tiempo pasa. Cambiamos nosotros y cambia también la forma de entretenernos. Ahora buscamos conversaciones que nos hagan pensar, pero también que nos hagan disfrutar como críos, tal y como lo hacíamos antes. Encuéntralas en Por Fin, con Isabel Lobo. Disfruta de tardes de entretenimiento y mucho humor de lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio. Oye, ¿era manga entera o mangotero? No lo tengo claro.
2: Onda Cero Gandía, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com.
13: En La Palmera encontrarás un lugar de confianza y una magnífica relación calidad-precio. Estamos en Avenida del Nord número 6, al final de la playa de Gandía. Y nuestro teléfono es el 96-284-6486. Restaurante La Palmera. Muchos años de experiencia a tu servicio.
24: Estos sí son rebajas, solo en Rapimueble. Apilable de salón 269 euros. Dormitorio completo 319. Confortable cheslong 449 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
25: Chaval, deja de mirar pantallas. Amiga, de los muffins también se sale. Señor, le agradecería que no me atropellara. Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo. Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputación de Valencia.
26: Hay sabores que se disfrutan y otros que se recuerdan.
27: En Restaurantes Vedrà, cada plato nace de la esencia del Mediterráneo. Una cocina de autor que fusiona la mejor tradición valenciana con la esencia de Ibiza, elaborada con los mejores productos del mercado. Todo ello en un entorno elegante y acogedor, amenizado con la mejor música, en la playa de Gandía, calle Vicente Calderón, junto al Hotel Gandía Palace. Este verano, reserva tu experiencia a través de nuestra web. Restaurantes Vedrà, playa de Gandía.
26: El Mediterráneo tiene una mesa esperándote.
28: Siempre ofreciéndote lo mejor. Somos el restaurante Brisa del Mar y nos avala la experiencia de más de 50 años logrando darte el mejor producto del mercado.
29: Todos tus eventos, comidas y cenas serán todo un éxito en nuestro restaurante, en nuestros salones y, cómo no, en nuestro jardín. Brisa del Mar, tu restaurante salón de confianza, abre de miércoles a domingo para comidas y todas las noches del sábado para que disfrutes de una buena y agradable cena.
28: Restaurante Brisa del Mar, Carrer del Mar 32, Piles. Teléfono de reservas 96 283 15 25. Tu referente gastronómico.
2: Más de uno.

0: Mira, yo te digo...
1: Ivanovich, estas músicas suenan a Polisonic, no sé por qué. Algo debe de haber ahí. Bueno, efectivamente, ya tenim a la edició número 37 del Festival Polisonic 37. Que a vegades que ho veig, que ho dalt, flipa. Què veig que sóc? Perquè jo recordo quan vaig anar a la primera. I ja m'explicaràs a mi i quina diferència d'aquelles primeres a aquestes, però bueno. La qüestió està en que ja ho tenim ahir i contem-vos una miqueta de lo que tindrem este cap de setmana, o si no, us donem una idea general, però centra't en el cap de setmana. A veure, doña Manteca, de qui són filles i quantes fanecades tenen?
2: Bueno, pues la veritat és que Doña Manteca és una banda de recent creació, que és valenciana, està formada exclusivament per dones, molt bones músiques, la veritat, i bueno, fan un repertori bàsicament llatí, però des de bolero hasta tangos, hasta salsa, cúmbia, etcètera, però sobretot destaca les lletres, bueno, en esta cançó que has posat ara, es veu la reivindicació, no?, del paper de la dona, dels problemes que n'hi ha en el món. I la veritat és que, a part de que la proposta és molt fresca, i jo crec que en el calor que fa avui anirà molt bé, està frescoreta, són la veritat és que són molt bones músiques. Això. Bueno, en el Polisonic jo crec que tot el món que puja a l'escenari té qualitat. Per demà dia 24, per demà divendres, tenim a Patax, que és possiblement una de les bandes, diguem, cartell del festival d'enguany. Jo sé que molta gent no coneix Patax, però si venen no ho oblidaran mai, perquè és una banda que fa versions de Michael Jackson, que fa versions de Beatles, però és que per enmig posa... flamenc, i poso altres ritmes, i poso swing, són cada cançó de Patax són tres o quatre cançons en una. I la veritat és que sorprenen moltíssim, tant per la qualitat com sobretot per la proposta, que és molt, molt, molt trencadora, molt, molt, molt original, molt original, la veritat. I després, per al dissabte, pues, tenim normalment fem sempre algun concert.

0: la previsió per avui i sembla que potser era possible que a mitjan vesprà caiguera un ruixet d'aixòs que podria refrescar l'ambient. Esperem.
1: Sí, a més, moltes vegades, per callar les 8 i mitja o això, es gira un airet que fa, que és el que ens manté vius, jo crec, sí. A banda de que no oblidem que el jardí de la Marquesa està ple d'arbres i els arbres sempre es carreguen 2 o 3 graus fijo. O sea, per sí. Això, ese empeño en totes les ciutats avui dia i com a una mesura contra el canvi climàtic de posar la major quantitat d'arbres possible per tots els puestos. Però bueno,
0: volia avisar, Rafa, disculpa, volia avisar que, bueno, jo crec que ja s'heu fet res als mitjans de comunicació,
1: sí.
0: Però que el concert d'avui, que en principi estava previst per a les 8 de la vesprada, perquè és normalment és el primer concert el que fem d'entrada lliure i és un acte pues, més social també i pues, l'hem retrasat òbviament per les circumstàncies que s'esperen d'altes temperatures, l'hem passat a les 9:30 de la nit com la resta dels concerts, o sigui que en principi avui a les 9:30 donem eixida al polisònic d'enguany.
1: Pues, crec que donar les circumstàncies, crec que ha sigut una molt bona mesura, eh? Perquè
0: sí, sí, jo crec
1: això
0: que sí,
1: encara
0: sí,
1: n'hi ha
0: sí.
1: Molt de sol i, sí. I encara està la coseta ben sí. Calenteta. Però sí. Una vegada més veig que s'ha complit les expectatives d'aquest palmito que toca quantitats industrials de diferents estils musicals. Tots ells interessants i tots ells alguns inclús a estudiar.
0: Sí, i a més, vull dir, en algunes de les actuacions, algunes inèdites en la Comunitat Valenciana i algunes inclús inèdites en tot l'Estat. Per exemple, ve una banda el dia 1 d'agost, una banda de música africana de Burkina Faso, que és la primera volta que toca en Espanya. Vull dir que en això també tenim una certa especificitat i una certa singularitat en el polisònic.
1: Però què són, una espècie d'Ocivisa moderns?
0: És una banda de fusió, de rock i de pop, però que utilitzen instruments ancestrals de Burkina Faso, concretament el balafon, que és un instrument de percussió, és com si fos un xilòfono, però el músic que el toca aquest instrument és absolutament estratosfèric, està considerat com el millor músic d'aquest instrument de tot Àfrica, o sigui que, en principi, jo crec que serà un espectacle bonic de veure.
1: Bueno, pues, Udal, enhorabona una vegada més, anirem totes les setmanes destripant el festival, que va de quan a quan i les entrades ja a la venda.
0: Sí, sí, les entrades a la venda en tant en la Casa de Cultura com també en la plataforma nostra vivaticket.es, allà es poden adquirir les entrades les persones que vulguin a un preu de 10 euros amb reducció de 8 euros per carnet jove de pensionista.
1: Molt bé.
0: Aixina que esperem a molta gent.
1: Aixina,
0: avui, demà i el dissabte.
1: I el dissabte, des de luego, per opció musical no quedarà. Hola, moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres també, Rafa. Adeu. Bon dia. Adéu.

0: nit, com estan? Molt bona vesprada i benvinguts. Són les 2:30 i arrenquem Comunitat Valenciana en la Onda en un programa especial. Ja saben, este estiu estem tinguent i hem tingut la programació especial pel Mundial, però de tant en tant ens hem deixat caure a estes 2:30 i fins a les 3 per a desplaçar-nos, per parlar de turisme. I és que hi ha llocs que no només es visiten, hi ha llocs que també es viuen. Hi ha llocs que tenen eixa llum especial i la Vila Joiosa és, sense dubte, un d'ells. Imagineu-se passejar per vora mar o a un costat les emblemàtiques cases de colors que han convertit la vila en eixa imatge reconeixible en la Mediterrània. A l'altre, pues, la platja, el passeig i eixa ambient d'estiu que convida, pues, a parar un poquet, eh? Estos dies, a més, la música de les marxes mores i cristianes, la pólvora i la il·lusió dels festers anuncien que la ciutat està preparada per a viure els seus dies més grans, perquè quan arriba el mes de juliol la Vila Joiosa es transforma. Cada carrer, cada racó i cada balcó es preparen per a contar una història que ens transmet de generació en generació. Una història de valentia, de tradició, de sentiments i de festa. Arriben els moros i cristians, unes celebracions úniques que des de ja mateix, avui, demà, 24 al 31 de juliol, converteixen este racó de la Marina Baixa en epicentre de la festa mediterrània. I des d'un escenari privilegiat, estem en el quartel de la Reina Cristiana. Si els dic el nom, crec que els va sonar, perquè és Marta Ginares, en la companyia dels llauradors i amb la mar com a teló de fons, el cor de festa bategant, els donem la benvinguda, com dèiem, a Comunitat Valenciana en la Onda en este programa especial dedicat a unes festes declarades d'interès turístic internacional. Marta Ginares, companya, com estàs?
1: Molt bona vesprada.
0: Quin plaer estar així de nou enguany i quin any, 2026.
1: Carregaet de bombo.
0: Carregaet. Reina cristiana d'estes festes.
1: Això para ser, això para important.
0: Sí, però és que siga important el càrrec, no? Com és aquest càrrec, Marta?
1: Pues és un càrrec il·lusionant, sobretot amb molta, no responsabilitat, sinó un sentiment així d'orgull, no? De representar a la teva companyia, al bàndol cristià, i al final, bueno, pues a tots els festers i a tot el poble, no? En lo que és la festa patronal de moros i cristians. I bueno, jo ara ja mateixa amb moltes ganes de que arribi. Bueno, en realitat, tinc ganes que siga en les 8 de l'esprà, lo que ja ha fet, ni ha fet, i el que no, pues, per a un altre rei.
0: Clar, perquè, clar, la gent et coneix perquè tu conduixes així a la Vila Joiosa el Mas de Uno, però també el rebost... El rebost a la Comunitat Valenciana, però clar, esta faceta festera jo crec que per a molts oients era un poc desconeguda. Ara ja no tant.
1: Ara ja m'he descobert.
0: Per als de Castelló, a la, València, parle, perquè per als de Alacant segur que sí. Doncs en este programa especial ja ens acompanyen també, pues, estos protagonistes de la festa, els que any rere any també, pues, fiquen tot sobre la taula per a fer-les, si cal, pues, més bones, no? I millors. Estem amb el regidor de festes, amb Jaime Santamaría. Jaime, bona vesprada. Estem també amb Rosa Llorca, la regidora de Turisme. Rosa, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: Bueno, quina representant teniu enguany, Marta, i a més, pues, bé, de tota la festa, no? Però enguany com a reina cristiana.
2: Sí, des del Palau d'Estiu de la Reina.
1: Sí, este, és un la veritat luxe. És que...
0: Això es pot dir com el Palau d'Estiu.
2: Sí, molt fresquet no és.
0: Perquè vull que expliquem un poc on estem, este quartel, o com s'organitzen els moros i cristians a la vila.
1: Bé, els moros i cristians tenim 11 companyies mores, 11 companyies cristianes, i el càrrec de rei, bueno, pues anem rotant cada any, bueno, pues li toca una companyia en un ordre establert, i després cada companyia té el seu quarter fester, que és, bueno, pues on vius pràcticament estos dies de festa. Dies.
0: Però a mi m'han dit que el de la reina sol ser un poc més gran, que és on s'acaba, no? Tu pots anar pels quartels, però així és on s'acaba.
1: Els de rei són, és normalment on s'acaba, encara que hi ha alguna companyia que ja acaba més tard que reis.
0: Ah, sí,
1: però
0: no?
1: Bueno, no passa res.
0: I així, un poc, tu ens deien que hi ha bandetes, no?
1: Sí, en la vila lo habitual en quant a música i de més és la bandeta de música, que ja està de matí per acompanyar els passacarrers, que són molt habituals. Jo estava dient que el migdia és el que més m'agrada a mi. Este any estaré així rebent les visites i no disfrutaré d'aquest moment, però el disfrutaré d'una altra manera, per suposat, i supercontenta de fer-ho, rebent a tots aquells que venen a visitar-nos. És un moment molt especial, on les companyies en la seva banda van de passacarrer, de quarter en quarter, visitant totes les companyies, i després aquesta banda és la que, bueno, pues s'anima la festa fins que altes hores de la madrugada.
0: Exactament, fins que el cos aguanta, fins al dia 31. Com porten les regidories l'organització des de la de festa? Entonces, por ejemplo, Jaime.
3: Doncs estos dies és el moment de més auge, no? de més treball, no? en la regidoria de festes, juntament amb l'associació de Santa Marta, no? que són els encarregats d'organitzar aquests actes. La veritat és viu en molta, estos dies en molta tensió, no? en molts moments de telèfon, d'últimes cridades, d'últims moments de preparatius, però bueno, la veritat que ja són anys, no? ja duem nosaltres almenys 3 anys, i ja no solo 3 anys, sinó jo pues, ja duc molts anys també dins de la festa, ha estat en la Junta de Govern de l'associació, ha estat en la Junta Directiva, així que bé, gaudint també de ser este càrrec, no? de ser regidor de festes i viure les festes des del càrrec aquest que tinc.
0: Exactament, des d'un altre punt de vista, no? i des del turisme, jo he de dir que vaig intentar fer alguna reserva per a hospedar-me i ha sigut totalment impossible, Rosa, jo crec que ja fa mesos que l'ocupació es nota que la gent va a vindre a Moros i Cristians. Ai, alguna sí. cosa quedarà, però bé, que hem de vindre, clar.
2: Sí, així no és, estem ja en plena temporada i bueno, és normal que estiga tot bueno, està encara el 82%, encara quedarà algo per ahí, però bueno, sempre parlem de xocolata o de gastronomia i ara toca un dels nostres productes turístics més especials que són les festes i esperant que la gent pues, tinga aquesta experiència meravellosa de gaudir com nosaltres gaudim les festes.
1: Sens dubte són uns dies molt especials, però abans que hem tingut l'oportunitat també hem fet des d'ací el programa provincial de Más de Uno avui. Rosa, parlàvem que la vila des de Setmana Santa fins ara s'ha vist una ocupació important.
2: Sí, estem treballant el que sempre es diu, no? la desestacionalització, que és important per a que el que és el turisme no tinga un impacte no només en els mesos més pues de l'estiu, sinó que siga tot una ocupació mitja i que pues, els serveis no es ressentixen i que la hosteleria pues, puga absorbir, no? l'impacte de lo que és el turista. I sí que és veritat que els datos pues, estan reflexant que en la vila pues, hi ha gent, perquè tenim productes diferents, no només el sol i platja i les festes, sinó productes com la gastronomia, el xocolatíssima o el patrimoni històric que, pues, que arrastren al turista a gaudir de la vila en qualsevol altre moment de l'any.
0: Per a captar als oients, per a que vagin fent-se a la idea de com va ser la un resum de com és la programació i quins són els esdeveniments, diguem, pues, clau?
3: Pues la veritat que tenim una programació molt extensa. Les festes arranquen el dia 24, demà, a les 9 de la nit, en l'encenament de l'Alt d'Umbrat, i en l'entrada de bandes. Entrada de bandes, que hi sent tots els carres festers, i finalitza amb l'himne regional, en el Parc de la Barbera i una mascletà. Després, dies importants, pues, les dos desfiles, tant el Moro el dia 25 com el Cristi el dia 26, i el dia 27, que jo crec que el dia 27 marca el que és la festa de la vila, no? Jo crec que tenim els actes més importants. Comencem en l'Alijo de Contrabandistes i Pirates, que venen a parlar, en aquest cas en la Reina Cristiana, per dir-li que estan les tropes mores arribant a les costes. Després està el segon desfile moro i l'ambaixa beduïna, que van els beduïns a oferir-se per a ajudar el rei moro a conquerir aquestes terres. I com no, aixa nit tenim l'acte, el buc insígnia, no? de les nostres festes, que és el desembarc. El dia 27 és un dia molt especial, es nota en l'ambient el dia 27, com ha dit Marta, en els quarters ja va notant-se, no? Les companyies que eligen, les companyies que desembarquen, i el dia 27 per la nit, de la 27 al 28, pues, tenim aquest acte, que és el que jo convido a tot el món que vinga i que gaudisca per almenys una vegada que el visquen i que vegin, no? Eixe dia en les festes de la vila.
0: Perquè tu què recomanaries a la gent quan vinga, pues, a un col·loquial, no? Com moure's per ací per la vila si ho tenen un poc de forma desconeguda?
3: A veure, jo, com ha dit Marta, extraoficialment, a mi m'agrada molt el que és els matís, no? Els migdies de la festa de la vila. Jo crec que això és on es veu i on es palpa la festa de la vila, no? Eixes visites als diferents quarters, a diferents companyies, però en un moment molt bonico que no són actes oficials perquè la gent també vinga a veure-los, no? i que visiti els nostres quartels. La veritat que els quartels de nosaltres són totalment oberts.
0: Ja ho hem vist, ja.
3: La gent pot vindre, podran fer una cervesa sense cap problema, però jo sí que recomano que si vens la nit del 27, que és la nostra nit gran, el nostre acte més important, jo sí que recomano no gitar-se, Això sí que ho recomano, important. I jo sí que aniria a veure la baixada de les tropes mores, primer, que és a les 3 i mitja del matí. D'ahir me n'aniria a veure la baixada de les tropes cristianes, que és una baixada espectacular per la Costa de la Mar, al costat de la ciutat amurallada. Pense que aquesta baixada és impressionant i sí que és digna de veure. I després, conforme baixen les tropes cristianes, agafar lloc al passeig de la platja per poder veure tot l'acte del desembarc.
4: Uh-huh. Tu quin paper tens en el desembarc, Marta?
1: Espero tindre veu, que si no tinc veu aquest dia. Aquest dia, quan ix el sol, no, més fosquet, no? Encara sí, està fosquet, sí. Un poc, arriba l'emissari del rei Moro en una bandera blanca, i bé, s'acosta allà a la platja, li tapen els ulls, el porten davant de la reina en este cas, i l'emissari pues, en dirà, suposo jo, però bueno, seguint,
4: spoilers,
1: seguint la tradició, l'emissari ve dient-me que mos rendim, que són moltíssims moros, molt forts i molt tal, i que volen, el seu rei vol esta joia, que és la Vila Joiosa, i que els cristians no tenen res a fer, i jo ja adelante que la reina no va cedir.
4: A vos si no canvia la història.
1: No va cedir. Estaria bé dir, vinga, veniu, que ara fem una copeta junts.
4: Una copeta tots junts com a...
1: Però no, ahir li dic un parlament amb el misari, dient-li que no, que aquest missatge el rebutgem i que anem a defendre la terra en la nostra vida.
4: I en el desembarc no falta la pólvora, no? No falta la música, no falta la emoció, és tot un
1: desplegament? Jo crec que és un espectacle de llum, de música, de pólvora, és un...
3: Nàutic
1: també, molt.
3: Que els principals protagonistes són els festers. Això jo crec que no hi ha en moltes poblacions un espectacle com el que tenim. Tenim que tindre en compte que hi ha sobre 800 persones embarcades en les barques eixa nit. És un espectacle nàutic. Disparem més de 600 quilos de pólvora durant tota la nit, a banda de tots els tiradors que n'hi ha tirant en els seus trabucs en la platja, els canons de les tres artilleries. Així que és un espectacle de pólvora, de llum, de so, de música.
4: So, és d'aixes coses que diuen una vegada en la vida.
1: S'ha de veure.
4: Pues s'ha de veure el desembarc una vegada en la vida.
1: No, Rosa?
2: Sí, sembla una seqüència d'una pel·lícula.
4: Totalment.
2: D'estar vivint-ho en... Però és que estèticament és molt bonico perquè quan és de nit encara tota la ciutat i la platja il·luminada en les antorxes i la mar, les veles dels barcos que van passant i quan trenca el sol per serra gelada i es tira la gent a la mar, pues aquesta llum és superbonica.
4: Aquesta imatge és espectacular.
2: Espectacular.
4: I a mi quan fem un poc de turisme i quan parlem de turisme en este programa, el que m'agrada és fer pues, el pack complet que jo dic, no? De poder vindre a veure esta tradició, esta història, escoltar la música, la pólvora, i per suposat, si podem quedar-nos a fer una nit, dos nits, ideal, complementar-ho amb gastronomia, és a dir, l'experiència turística és ben així, no? Com una pròpia experiència, no és només un acte, no és només un esdeveniment, sinó que és tot el compendi que la vila ens ofereix ara en aquest casa a les festes.
2: Totalment, el que diria el meu company, que també la diferència de nosaltres és que els quartells estan oberts, la gent pot atracar-se sense cap problema i degustar la gastronomia local típica, les punxaetes, la sang en ceba, bueno, sin fin de plats típics i esperar després del desembarc i fet un xocolat en xurros
1: antes d'anar a dormir. Jo dic el xocolat, però me n'ha anat a...
4: Ha faltat el següent punt, no? Que és el xocolat, i després imagina que hi ha la gent a descansar una miqueta, agafar força, esperar...
1: Poquet, que hi ha que aprofitar l'últim passacarrer de
4: desfes. Això és l'últim, no? El remat seria...
1: El dia 28 és l'últim dia i hi ha que aprofitar-lo també. A més, no hi ha res que no una tarongeta en un plat de caldo a migdia.
3: Totalment reconfortador.
1: Això reconforta.
4: Totalment.
1: Les pilotes així li diuen tarongetes.
4: Ah, vale, jo anava a dir, bueno, vitamines, no. Són pilotes, no?
1: Són pilotes de putxero, que s'hi dient tarongetes.
4: Jo espero que els oients estiguin prenent bona cosa de notes, perquè quan vinguin que no vagin perduts, no serà perquè no els hem avisat, no?
1: Exacte,
4: que han de demanar? Pues una tarongeta, que en este cas és una pilota, un això, bon putxeret.
1: Després de...
4: Això reviu a qualsevol.
1: Festa, estem per a començar una altra vegada.
4: Totalment. Doncs, si et sembla, Marta, em quedo amb tu ara i fem un canvi, perquè hem d'agrair a Rosa Llorca, la regidora de Turisme, i a Jaime Santamaria, regidor de Festes, que ens hagin acompanyat en este especial. Algun consell, alguna cosa que els diríeu als nostres oients ja com a remat, que podem dir-los, que vinguin, bàsicament?
2: que es deixen portar i que s'ho passarà un bomba.
4: Segur.
3: Sí, jo li diria que vinguen, que gaudisquen de les nostres festes, que tasten els nostres productes típics, que tasten el nardo,
4: si venen a la
3: vila, si venen a la vila,
4: moderació.
3: Si venen a la vila, que tasten el nardo en moderació. I res, que gaudisquen en nosaltres, no? Som un poble molt obert, uns festers també molt oberts, i que vinguen, ens visiten i que coneguen les nostres festes.
4: Doncs enhorabona, un any més, i gràcies als dos.
2: Gràcies a vosaltres.
4: Gràcies. Perquè mentre ve així a taula Albert Alcaraz, que és el cronista oficial, Marta, volia preguntar-te un poc la història, la teua història, no? De com aplega el càrrec a tu, perquè tu has estat vinculada a la festa durant molts anys, però has de ser reina. Quantes possibilitats hi ha de que una persona siga reina? Cada quants anys? I com és que tu, al final, has sigut reina, eres reina?
1: Bueno, cada 11 anys hi ha la companyia ostenta el càrrec de rei,
4: sí,
1: no? I, bueno, pues cada companyia té una manera de triar a la persona que ostenta el càrrec, a la persona que serà el rei. I, bueno, en este cas, este any, el rei Moro, que ha estat en el programa provincial amb nosaltres, Joan Lloret, pues va ser proclamat, diguem, per aclamació popular de la seva companyia l'últim dia de festes de l'any passat, el dia 28. I en el meu cas també va ser, bueno, pues tot un any esperant que algú es presentara, que tingués il·lusió o tal, que almenys la meva companyia ho fa així, qui tinga il·lusió que es presenti, però no es va presentar ningú. Il·lusió a lo millor entens, però bueno, les circumstàncies familiars o tal no acompanyen, que sí, no es va presentar ningú, i jo era conscient de que tenia moltes papeletes, de que si no es presentava ningú el dia 28 de juliol
4: te
1: podria ser,
4: no? Tu.
1: No vaig a dir que no ho pensava, però bueno, va arribar el 28 de juliol i res, nos dejamos llevar.
4: Exactament.
1: Ja està.
4: Clar, perquè el càrrec al final és, bé, representar a tota una festa, no? I dèiem, passa cada 11 anys.
1: Sí, jo tenia papeletes, però, bueno, jo he sigut capitana, sí, però a més he estat en la Junta de Govern amb Albert Alcaraz, vam estar uns anys, he sigut cronista de l'associació i després la vinculació a la festa també per part de Música Pólvora de Sembar, que és un programa que fem anualment de festes. I, bueno, pues tot això fa, m'imagine, pues que el meu nom sonarà i al final, pues això.
4: Que haja estat ahí. Ara entrem en més detalls, perquè jo vull que ens parles també un poc de com van a ser els teus, o si se pot o no, quants trajes vas a tindre, com vas a desfilar,
1: Albert,
4: i tot.
1: Albert, no sé, jo si ho diré tot.
4: Hola, eh? Albert, bona vesprada.
5: Jo crec que sí. Bona vesprada.
4: Quina representant tenim, la reina Cristiana.
5: Una gran representant.
4: I tu que saps molt d'història d'esta festa, que com ho veus?
5: Pues molt bé, jo estic molt content, perquè jo, a més, en m'origen ella amb una gran amistat i una col·laboració de fa molts anys en el programa Música Pol Vall Desembarc, que hem treballat molt junts, i bueno, per a mi és un orgull i una satisfacció que Marta siga reina Cristiana.
4: I ostentar un càrrec com este, no? Al llarg dels segles que hem viscut esta festa i que ha tingut tantes representants, com veus tu pues aixos anys d'evolució d'una festa com esta, dels Moros i Cristians de la Vila?
5: Pues els anys, l'evolució ha anat constant també i paral·lel als temps, no? Les festes de la Vila no han tingut una continuïtat en el temps com altres llocs, però sí que ha hagut un espírit de continuïtat, és a dir, que han hagut intervals i períodes en què no s'ha celebrat la festa, però per diferents circumstàncies, especialment econòmiques, però sempre que ha hagut possibilitats, el poble de la Vila ha tingut clar que la seva festa major i la seva festa gran són els Moros i Cristians. I això s'ha notat en les dates simbòliques. De fet, enguany estem recordant en el programa Música i Pol Vall Desembarc aquests anys especials, no? Des del segle XIX fins a l'actualitat, i aquestes festes han sigut molt grans. Quan ha hagut festes de Moros i Cristians fins l'any 1964, en 1963 es funda l'associació de festes, i a partir d'aleshores, llevades anys de la pandèmia, no ha deixat mai de celebrar-se la festa, i ha anat cada volta sempre a més, no?
4: A més,
5: bueno, i les festes de l'actualitat, que són les festes, com bé han comentat avui i duem comentat al llarg dels temps, bueno, unes festes prou importants i tant a nivell simbòlic com a nivell espectacular, pues són unes festes grans.
1: Hem de dir que l'Ajuntament de la Vila i Albert estava en aquesta comissió, ha presentat un expedient, no, a Generalitat per aconseguir la catalogació de bé d'interès cultural del desembarc en el que és la seqüència des de l'Alijo de Contrabandistes, la vesprada del 26 de juliol, fins la reconquesta del castell i Acció de Gràcies el dia 28.
5: Sí, nosaltres hem pensat que teníem un cicle ritual més enllà de lo que són les festes de moros i cristians, que sabem que les festes de moros i cristians no només en la vila, sinó en el conjunt de poblacions del País Valencià que celebren moros i cristians, tenen una seqüència ritual determinada, cada una en les seues varietats i en les seues especificitats, però ve a ser bastant similar. El que passa és que la vila té un cicle nàutic festiu que és únic, no? Cicle que es fa i es desenvolupa al llarg de dues jornades, que comença amb l'alijo de contrabandistes i pirates corsaris, que és un acte també molt propi de la festa de moros i cristians, perquè tant les companyies de pirates corsaris com les companyies i comparses o filades de contrabandistes són de les més populars en el segle XIX i en l'actualitat, no? I estan molt relacionades amb una figura mítica i simbòlica del segle XIX, que és el contrabandista, no? I l'acte del contraband. Aleshores, nosaltres tenim allò que dona origen al contraband, que són les descàrregues de contraband de productes que venien d'ultramar en la costa. I la costa de la Marina Baixa és una costa molt accidentada i es donaven molts casos de desembarc. Jo sempre dic poso un exemple. Nosaltres tenim així en la vila dos torres de guaita. La torre de l'Aguiló i la torre del Charco, i un castell, que era el castell que dirigia el que és la zona de control de la Marina Baixa. Però tenim set caselles de carabiners. O sigui, que es van fer en el segle XIX per a controlar el gran contraband. Bueno, però això és un element popular que també recull i reflexa la festa de moros i cristians, perquè no s'entén la festa de moros i cristians sense les comparses o companyies de contrabandistes, són les més populars en l'actualitat, i després també sorgeixen les de pirates. Per això aquest cicle nàutic i aquest acte de desembarcament, de desembarc que també es produeix la vesprada del dia 27, és important. I després hi ha allò que també ens dona nom i també és tan espectacular, que és el desembarc moro, que es produeix en la matinada del dia 27 al 28 de juliol. Tot això hem volgut protegir-lo. Hem volgut protegir-lo perquè és un acte nàutic que es desenvolupa en la mar, en una platja, en un entorn també ja declarat bé d'interès cultural, que és la ciutat històrica, la vila històrica de la vila, i aquest entorn, aquest acte que es desenvolupa, que té en el mateix lloc dels fets que s'evoquen i es representen, que són els actes, la victòria de la vila davant del desembarc de les tropes berberesques de 29 de juliol de 1568, es desenvolupa a la mateixa hora, en el mateix lloc i en el mateix moment en què va passar.
4: Aquesta recreació,
5: aquesta evocació, aquest fet que també al final el que possibilita i el que representa és una cohesió, un retrobament, perquè és una cosa que Marta també va reflectir, ella va ser pregonera de festes fa dos anys.
4: El 23, no?
5: I ho va comentant en el seu pregó, no? Eixa retrobament que té, perquè la nit del desembarc és molt màgica per molts aspectes, però té un moment clau i culminant, perquè tant els moros com els cristians celebren una festa separada. Cada una té els seus llocs, els seus moments i el seu recorregut, no? Uns van ixen cap al port, embarquen i passen unes hores en la mar. Els cristians se van a la plaça, baixen a la platja i fan la seva festa a la platja. I fins les 6 del matí, fins l'alba, fins que despunta el dia, no es retroben, no? Però aquest moment de retrobament simbòlicament és molt important i és molt, sobretot perquè retroben amics, pares, fills, germans, i tot és té moros i cristians, no? En eixa voreta de la mar, en eixa lloc que té un simbolisme important. Tots nosaltres també volem que això es conserve,
4: claro,
5: es que protegisca, perquè va un element simbòlic que va més enllà de la pròpia festa. Clar, no?
4: I si es protegeix, no? Si es declara, de quina forma queda protegit?
5: Queda protegit l'escena. L'escena, que és molt important, i
4: queda assegurada per a que generació rere generació
5: es pugui fer, perquè es celebra en un element nàutic, en la mar, on s'han de seguir una sèrie d'elements de seguretat, on estem molt condicionats també per les directrius i per la legislació i per les autoritats. Entonces, hi ha un interès cultural, patrimonial, social, simbòlic, que s'ha de respectar, no? I és el que volem potenciar.
4: I això és el que s'ha llançat en guany, no?
1: Exactament, ja està l'expedient en la conselleria.
5: Sí, està en curs, està l'expedient tramitat, i bueno, esperem que d'un moment a altre
1: Puga ser Vic, sí. El desembarc, no?
4: Exactament. Són les 12:54 minuts, continuem en este especial dedicat als moros i cristians de la Vila Joiosa, i jo volia preguntar-li també a Marta com espera ella un poc viure esta festa, que ja sabem que l'estàs visquent de forma plena, perquè suposa molta il·lusió, però també molta responsabilitat, molt de treball, però què esperes tu, Marta, després d'emportar-te d'este regnat, no? D'esta festa, que és teua.
1: Jo espero disfrutar la festa, sense més, no? Jo crec que al final el que ens agrada la festa, el que ens importa és poder disfrutar-la, no? La disfrutarem segurament que diferent, a 3 anys, no? Hem d'estar en diferents actes, els horaris seran més ajustats tots, no? Però jo crec que jo el que espero emportar-me és un bon record, un bon sabor de boca de poder compartir en el quarter amb tots aquells que ens visiten un ratet, una estoneta agradable, en això em conforme, no? I després que el desfile, que ha posat molta il·lusió la comissió de desfile i tota la companyia preparant-lo, pues que siga un espectacle digne, ni més digne, un espectacle que es puga fer el que hem pensat i que la gent el disfrute.
4: Clar, perquè això anava a preguntar-vos, com s'organitzen els propis desfiles, no? Perquè hem dit que el moro és el dissabte 25. I el diumenge serà el cristià. Com s'organitza? L'organitza també un poc la pròpia...
1: Cada companyia s'organitza la seva part de desfile. En la vila cada companyia té un capità i per tant normalment, bueno, pues cada companyia trau un xicote boato, trau el boato del seu capità, no? I després ja arriba l'últim en desfilar és la companyia del rei. I ahí, bueno, pues és un boato pues més esperat i més especial, i és, bueno, pues l'any del rei sempre la imaginació és lo que, i la faena
4: és el que es fica, no? Això tu deies, sí. De que bonament, no? Heu pogut organitzar. Quants vestits te duràs tu?
1: Bueno, jo en el desfile porte cun i tenc un altre en l'entrada de bandes i el de la presentació.
4: De l'entrada de bandes també. Són tres vestits,
1: sí,
4: en total.
1: Sí, tres.
4: I això dels vestits i tal sempre ha sigut igual, Albert, o també ha anat canviant?
1: No,
4: també
1: ha canviat. No.
4: Això
1: de tres.
4: Res a veure,
1: però, saps,
4: no?
1: En el meu cas, m'imagino que passarà,
4: canvis de la festa,
1: que passarà, no? En molts casos, vas i dius, no, jo uno i que puga anar canviant-se algo, tal, i acabes en tres.
5: Sí, al final des de fa uns anys la cosa pues, augmenta molt.
1: Però els capitans tenen dos, o sigui, és que tot va...
4: A més, no, ja ho dèiem, la festa va més, però
1: en un moment pararà, en un moment ha de parar.
5: Jo vaig així de capità en 2003 i me vaig fer
4: el teu.
5: I me vaig fer un. Bueno, em vaig jugar un ja, però que no... Però és que ningú, no? Jo l'altre dia estava mirant fotos dels anys del 2000-2001 i no.
4: I portaven un vestit.
5: S'ha augmentat més eixe, bueno, però és una expressió que abans els temps també.
4: Doncs anem a comentar-los als oients, que tenen tota la programació a les xarxes de l'Ajuntament de la Vila Joiosa, també al web, per a que es facin una idea de tot l'horari, perquè tenim així a les nostres mans pues, tot el programa, però per veure concretament horaris i de més, per a que puguen consultar-ho. Albert, jo crec que queda pues, convidar-los, no?, a compartir amb tots vosaltres la benvinguda que ens doneu quan venim des de fora en esta tradició tan important i cada vegada que esteu protegint-la més, com hem conegut, i que així té que ser.
5: Sí, jo també dic que no cal inclús vindre a la vila en festes, no cal de vegades ni mirar el programa d'actes, és deixar-te portar, perquè la festa és dues llocs importants. I qualsevol persona que vinga a festes a la vila en festes, eixa sensació l'experimentarà. No cal saber on van ser les coses, perquè la festa es du i es porta.
4: Albert Alcaraz,
5: gràcies
4: per tot, com sempre. I Marta, companya, només ens queda desitjar-te un molt bon regne, molt bones
1: moltes
4: festes, gaudir-les plenament,
1: gràcies.
4: I sobretot que després pugues gaudir de l'estiu, perquè sabem que estàs de vacances, però estàs currant igualment. Així que, companya, enhorabona.
1: Moltes gràcies per estar així un any més, per suposat, i per això els vos desitjo, si espero veure't per així algun dia.
4: Per suposat, el diumenge estic així, ja tinc les meves entrades per a vindre al desfile, com hem promès. Gràcies, Marta, com sempre. Bé, nosaltres hem intentat acostar-los una miqueta esta ànima de la Vila Joiosa, però hi ha coses que la ràdio pot contar i altres que només es poden sentir en primera persona. Per això, si encara no heu viscut els moros i cristians de la Vila Joiosa, no sé a què esperen, perquè este és el moment. Vingueu a passejar als carrers, a contemplar les façanes de colors davant esta Mediterrània, a emocionar-vos amb la música, amb la pólvora, a Meixe, desembarco, pues, al tren de l'Alba, a Montut. tot un poble que obri les portes de bat a bat per compartir la seva història i les seues tradicions. Ja sabem, fins al 31 de juliol, així la Vila Joiosa els espera com a una de les festes més espectaculars de la Comunitat Valenciana. Gràcies per haver-nos acompanyat, que gaudir de la festa de l'estiu i també de la nostra terra. Així, a Onda Cero, adeu.
6: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
7: Són les 3 de la tarda, les 2 en Canàries.
8: Notícies en Onda Cero.
7: Buenas tardes, 3 minutos a las 3 para resumir el día. Lo niega todo Zapatero en la entrevista que ha concedido a Televisión Española. No influyó en el rescate de Plus Ultra, no medió, no cobró comisiones, no sabía nada de ninguna sociedad offshore, análisis relevante, no era una sociedad pantalla, él no llevaba clientes. De Julio Martínez dice que no comenta ni pone en duda estrategias procesales, no reniega de la amistad que ha tenido durante años con él y de las joyas, pues que estaban ahí, que son un regalo de cortesía, no dice de quién. Ya se lo contará en su momento al juez, un regalo personal, que igual no debió aceptar, eso sí lo admite, y que no las declaró porque ni las iba a utilizar ni prácticamente se acordaba de que las tenía.
9: Esta es una historia sin intención, sin afán patrimonial. Es un regalo de cortesía, personal, de hace muchos años. Desde luego, tengo que ser muy prudente porque quiero que sea ante la justicia cuando se especifique todo el origen y lo que ha sucedido, pero lo voy a decir, ni tenían uso ni destino.
7: En el Partido Popular dicen que es una tomadura de pelo esta entrevista. La portavoz parlamentaria Esther Muñoz cree que Zapatero no solo se está intentando defender a sí mismo, sino también a Sánchez.
10: Aquí hay una verdad incuestionable, y es que si Zapatero acaba y resulta siendo culpable de un delito de tráfico de influencias, es porque hay otro culpable al otro lado de la cuerda, que es el gobierno de España, y es Sánchez. Por tanto, Zapatero no ha ido solo a defenderse hoy su inocencia a Televisión Española, ha ido a defender a Pedro Sánchez, al que, por cierto, le ha agradecido su apoyo.
7: Zapatero, uno de los nombres más repetidos hoy en los pasillos del Congreso. El otro ha sido el de Diana Morán, la ministra que comparó ayer los futuros gobiernos de Feijóo con los de Hitler. Patxi López se aleja del extremo. Desde Podemos, Jone Belarra pide hablar menos y actuar más contra el racismo. Y el portavoz del PP, Borja Sémper, un poco más de nivel.
11: ¿Comparte con la ministra Diana Morán esa comparación del PP con Hitler?
12: No, no es mi estilo. No me gusta cuando se lleva la política a los extremos.
13: Menos declaraciones altisonantes y más políticas antirracistas, que es lo que necesita este país.
14: El gobierno del odio con H, pues se mueve en estos parámetros que son absurdos, ¿no? Los españoles merecen más nivel.
7: Hoy se cumplen 3 años de las elecciones del 23 de julio del 23. Somos más, presumía Sánchez en el balcón de Ferraz. Entonces, hoy en cambio, le van a faltar los apoyos parlamentarios. Un día más le van a tumbar en el pleno escoba de hoy la senda de déficit y los objetivos presupuestarios. Además, el Banco Central Europeo sigue lo previsto, mantiene sin cambios los tipos de interés en el 2,25%. Yolanda Díaz aspirará a convertirse en directora general de la OIT. Hoy se ha anunciado ya públicamente la designación como candidata, que en el PP creen que es el pago de Sánchez al silencio de la vicepresidenta sobre los casos de corrupción. Y seguimos muy atentos al mapa del fuego en nuestro país, que evoluciona bien en Castilla-La Mancha, también en Almorox y también en Huelva, en Francia. Entre tanto, se sigue trabajando en las Landas. Hay 20.000 personas desalojadas en la región de Arcachón. Se han cerrado varias carreteras y el fuego sigue siendo extremadamente virulento. Las 3 y 3, las 2 y 3 en Canarias. Volvemos a las 4 con más noticias. Ahora, por fin, con Isabel Lobo.
8: Síguenos por internet en OndaCero.es.
15: Gracias, María Hernández. Qué alegría, ya se puede.
8: En Onda Cero, por fin, con Isabel Lobo.